Escoltes Nova Ràdio Lloret. Música nit. La música dels teus somnis.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música.

Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás.

Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: A Lloret diuen que... Gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Molt bon dia, Lloret de Mar. La Fira dels Americanos torna amb 3 dies d'activitats per reivindicar el passat indià de la vila.

0: El 14 de juny, una nova edició de la Fira dels Americanos amb un ampli programa d'activitats culturals, musicals, familiars, inspirades en el llegat indià. El passeig a Verdaguer i la plaça de la Vila es convertiran en els principals escenaris d'un cap de setmana que inclourà el mercat indià, cercaviles, espectacles, concerts, tallers de balls caribenys i també una cantada d'havaneres. La programació, però, comença demà dijous amb una conferència inaugural sobre les guerres de Cuba i es completarà amb propostes culturals com la ruta indiana i activitats al Museu del Mar. En parlarem d'aquí a uns minuts amb la regidora Cristina Aymerich. És el nostre tema de portada d'avui dimecres, dia 3 de juny. Molt bon dia a tothom, benvingudes i benvinguts al Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar. Anem amb altres titulars del dia, avancem, els avancem més ben dit, amb el nostre company Josep Altafulla. Bon dia, Josep.
1: Bon dia, Rosa. Lloret de Mar acollirà per primera vegada la celebració del Dia Internacional del Ioga amb una sessió oberta al Mirador de Sa Caleta. Serà el dia 20 de juny. A més, aquests dies es du a terme una campanya per asfaltar els carrers més malmesos, tant al centre com a barris i urbanitzacions, com Lloret Residencial o el Molí. Ho comentarem. Aquest dimecres comença el cicle de sessions de contes a les places que organitza la Biblioteca Municipal. Una novetat d'aquest estiu que s'inicia a la plaça Esteve Fàbregas de Fanals. I a la segona part de l'informatiu anirem al teatre per destacar, d'una banda, la comèdia que es representa dissabte al Casal de l'Obrera, ni aquí ni allà, amb el grup 3 pels pèls. D'altra banda, la fàbrica de xocolata, la història de Willy Wonka, arriba aquest diumenge al Teatre de Lloret amb una proposta familiar i en rus.
0: Doncs també repassarem altres temes d'actualitat que hem anat coneixent en les últimes hores. Ara mateix també hem d'explicar que la Policia Nacional ha identificat 11 persones i ha tingut 5, una d'elles aquí a Lloret de Mar, per una ciberestafa de més de 90.000 euros amb el mètode de la filla Alp amb problemes. I també doncs hem d'explicar doncs que Paco Moreno ha rodat dos anuncis internacionals, un amb la Coca-Cola i l'altre amb la model Cindy Crawford, que doncs s'han publicat aquesta setmana a les xarxes socials, i també en parlarem en el Bon Dia, Bona Hora d'avui. A més de repassar titulars del dia, portades de diaris i saber quin és, quin és la previsió del temps. Amb tota aquesta informació donem pas al Bon Dia, Bona Hora, que doncs fem possible un dia més amb Moisés García, Josep Altafulla i qui us parla, Rosa Giral.
2: Bon dia, Bona Hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.

0: 8 i 3 minuts del matí, moment de donar pas a la crònica del temps que ens anuncia una previsió tranquil·la i diu que no s'espera pluja. Donem pas a en Xavi Segura. Bon dia.
1: Bon dia. Avui, sobretot, el que notarem és una baixada de les temperatures. Més fresca a primeres i a últimes hores i calor més moderada al centre del dia, una màxima al voltant dels 25 graus, un descens que és fruit del petit canvi de temps que vam tenir ahir a la tarda, que va deixar xàfecs, tempestes fortes a molts punts del nord-est, sobretot cap a l'interior de la zona. Però avui no s'esperen precipitacions. Dia de sol, no només aquí a Lloret, sinó que a tot arreu. Restes només d'alguns intervals de núvols, sense més conseqüències. Per tant, dia plàcid per aprofitar. I amb aquest ambient, podríem dir que més confortable, malgrat que continuem amb alguns valors per sobre de la mitjana. Però atenció, perquè de cara a dijous es manté la previsió del pas d'un front més actiu que reactivarà els xàfecs i les tempestes, una tongada més extensa que a partir de la tarda arrencarà pel Pirineu i arribarà a moltes comarques, també aquí a la Selva Marítima, tarda, vespre, nit, de dijous i fins divendres a la matinada. Per tant, pendents del cel, alguna tronada pot ser intensa, temperatures semblants o una mica més altes de forma transitòria, perquè després d'aquest canvi de temps, divendres refrescarà i de valent, un ambient molt més respirable, temperatures més habituals per les dates, amb restes d'una mica d'inestabilitat, però a partir del cap de setmana tornarà a fer més calor.
0: Doncs gràcies, Xavi Segura, per tota aquesta informació que complementem amb les dades que tenim ara mateix a Lloret de Mar. La temperatura és de 18 graus, la veritat és que sí, està molt bé el carrer, i la humitat se situa al 70%.

0: Al matí, moment de donar pas al que serien les portades del dia d'aquest dimecres, dia 3 de juny, Josep.
1: Aquestes són les portades que llegim directament dels rotatius gironins. Diari de Girona, en primera plana. Una estafa cada 3 hores a les comarques gironines. Diu la notícia que els Mossos comptabilitzen 2.737 estafes, casos, el 2025, un 1,4% més que un any enrere. També en bateria de titulars, Quart urbanitzarà el sector Massabric per fer front a una sentència d'uns 4 milions. En comerç, la reducció de terrasses fa perillar el futur dels locals de la Rambla de Girona. En climatologia, la Costa Brava enceta juny amb el mar més calent del que és habitual. A Figueres, la família de la dona assassinada demana revisar amb rigor els dies previs al crim. En economia, Girona guanya 10.400 llocs de treball amb l'impuls del turisme. I en esports, el City compensa el descens del Girona amb els ascensos de Troyes i Lommel. Amb fotografia il·lustrativa, troballa d'arqueològica d'excepció. Les excavacions al camp dels ninots de Caldes revelen l'esquelet de cria de tapir del Pliocè més complet d'Europa. És una nova troballa arqueològica, doncs, amb fotografia il·lustrativa al Diari de Girona. El punt avui, com sempre, monogràfic, monotema, en primera plana, Roca transforma la ciutat, és el titular. La planta de Gavà Viladecans esdevindrà un ecobarri amb 2.730 pisos i activitat industrial innovadora. La resta de premsa escrita de caire generalista presenta les següents informacions en les seves respectives primeres planes. El País obre dient: el sector turístic inicia la sortida de Cuba sota la pressió dels Estats Units i Rússia converteix Europa en objectiu legítim. El diari El Mundo: Zapatero renuncia a l'Avuer però busca anul·lar les proves. També llegim que la testimoni clau posa en escac el concurs que va guanyar el germaníssim, fent referència al germà de Sánchez. La Vanguardia, en primera plana, Feijóo refusa negociar amb Puigdemont una moció de censura. Imatge amb el titular: fi del deute pendent amb Samaranch. I el secretari d'Estat, Marco Rubio, afirma que el nou líder suprem de l'Iran està implicat en el diàleg. Diari La Razón: la UCO que analitza els àudios i missatges de les clavegueres del PSOE. I imatge pel gran salt militar de la paracaigudista Borbó. El diari El Periódico de Catalunya ofereix les següents informacions. En primera plana, l'àrea metropolitana de Barcelona planeja el tercer túnel de Rodalies a la Diagonal. Imatge per Feijóo, que diu que retornarà la decència al país amb ajuda o sense ella. I l'onada de calor del maig va causar 111 morts prematures a Espanya. Finalment, diari ABC: jutges i fiscals es rebel·len contra l'espionatge de les clavegueres del PSOE i adverteixen que prendran mesures. I també llegim a peu de plana: el règim de Delsi esborra Zapatero.
0: Doncs gràcies, Josep, per aquest repàs de portades. El que farem ara és mirar al portal de notícies del 3cat Info per poder copsar l'actualitat de les últimes hores. Ara mateix aquest portal de notícies ens porta a parlar, doncs, més aviat d'una pregunta. És el que fa aquest portal de notícies: té solució al col·lapse de les rondes, que estudia Barcelona i què plantegen els experts? L'Ajuntament valora implantar velocitat variable però descarta ampliar la infraestructura i establir limitacions d'accés o tarificacions, com proposen alguns experts. D'altra banda, Pere Manyanet obligat a demanar perdó per abusos sexuals a Colòmbia, i s'explica la història de lluita de dos germans. Han aconseguit que l'ordre català indemnitzi demani disculpes per les agressions d'un capellà a Bogotà, tot i que les víctimes consideren que el gest es va quedar curt. En política espanyola, Sánchez demà s'adreça a l'empresariat català pendent dels fronts judicials i d'un intent desinflat de moció de censura. El president del govern espanyol visita Barcelona l'endemà que Alberto Núñez Feijóo deixés clar que no demanarà cap favor a Junts per fer-lo caure. El PSOE reconeix ara que va pagar 45.000 euros a l'exmilitant Leire Díaz, 30.000 més del que havia dit. El partit ho explica en una resposta al jutjat de Madrid que acusa Díaz de suborn i de tràfic d'influències. També Feijóo replica la proposta de Turull d'anar a Waterloo i diu que no vinc a demanar favors ni a regalar-ne. Turull repta Feijóo a reunir-se amb Puigdemont a Waterloo si vol el seu suport en una moció contra Sánchez i el líder del PP respon dient que parlem de coses serioses. Més qüestions, els alcaldes socialistes reivindiquen la feina feta davant les causes judicials que esquitxen el PSOE. Demanen prudència i agafen distància per al temor que aquestes investigacions puguin desmobilitzar els seus votants. Parlem també de la visita del Papa, que diu que podria incloure el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família després de les queixes. Fonts eclesiàstiques donen pel fet que el Vaticà hi accedirà quan Joan Josep Omella ho demani, malgrat que l'arquebisbat de Barcelona nega cap acord. I també explica el portal de notícies que Catalunya i Canàries pagaran 5 milions d'euros per la visita del Papa i Madrid cedirà espais. La partida del govern català és almenys 1,6 milions d'euros que aniran sobretot a cobrir el cost dels actes principals i l'arribada d'un miler de periodistes de tot el món.
2: Els diaris parlen de Lloret.
0: Avui trobem doncs dues notícies en el diari de Girona que fan referència a Lloret de Mar. Una d'elles l'ampliarem ara mateix d'aquí a uns minuts. És un tema, una notícia d'un titular de successos a la pàgina 3. Roben 94.000 euros a una dona de 69 anys amb el frau de la filla amb problemes. La Policia Nacional ha identificat 11 persones i n'ha arrestat 5, un d'ells a Lloret de Mar, que feia el paper de mula i cobrava els diners de l'estafa. Com diem, la notícia es pot llegir a la pàgina 3 del diari de Girona i nosaltres doncs, l'ampliarem d'aquí a uns minuts a la ràdio. També el diari de Girona, en aquest cas, a la pàgina 14, Lloret, llegim que Lloret de Mar inverteix 650.000 euros en una campanya d'asfaltatge. Els treballs iniciats al maig permetran renovar el paviment de diverses vies de la vila i espero que finalitzin a finals de juny i tot plegat s'acompanya d'una fotografia on es veuen operaris treballant en aquesta campanya d'asfaltatge. És una qüestió que també explicarem d'aquí a uns minuts a la ràdio.
3: Nova Ràdio Lloret.
4: Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
5: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.
6: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
7: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.
8: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.
1: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.
2: Bon dia, bona hora.
0: Les 8 i 16 minuts del matí, donem pas a la primera part del Bon Dia, Bona Hora. Comencem ara amb una notícia de successos. La Policia Nacional ha detingut 11 persones i n'ha identificat 5. Una d'elles, i n'ha detingut 5, diguem-ho bé, una d'elles a Lloret de Mar, per una ciberestafa de 90.000 euros, 94.000, amb el mètode de la filla amb problemes. Els altres arrestats els han fet a Valladolid, a Vigo, i també a Parla.
1: El cas remunta a l'abril del 2025, quan la víctima, una dona de 69 anys, va rebre diversos missatges de WhatsApp d'algú fent-se passar per la seva filla i al·legant problemes financers.
0: La dona va arribar a fer fins a 5 transferències a diferents comptes bancaris controlats per als estafadors, 3 d'ells d'uns prop de 10.000 euros i una quarta de 34.000 i una última de 30.000 euros més.

0: La Fira dels Americanos de Lloret de Mar tornarà a omplir els carrers el cap de setmana del 12 al 14 de juny amb una programació plena d'activitats culturals, musicals i familiars inspirades en el passat indià de la vila.
1: Els actes de la 13a ja Fira dels Americanos comencen, però, aquest dijous amb una conferència inaugural sobre les guerres de Cuba a càrrec del catedràtic Albert García Balañá.
0: El gruix de la programació es concentrarà del 12 al 14 de juny amb el tradicional mercat indià al passeig Verdaguer, cercaviles, animacions teatrals, espectacles de circ modernista, tallers de balls caribenys, sessions de música amb DJs i també actuacions itinerants.
1: La plaça de la Vila es convertirà en un dels principals escenaris de la fira amb concerts, exhibicions de dansa i activitats musicals durant tot el cap de setmana.
0: Entre els actes més destacats hi ha els concerts de Micael Cabrera i Mariana i La Maquinària, les actuacions de Dynamo Dance Team, les representacions teatrals de Periodistes i dels Banyistes, així com la cantada d'havaneres del grup Peix Fregit.
1: També s'han programat activitats culturals com la Ruta Indiana amb visita a Can Font i l'activitat Quan érem negrers al Museu del Mar.
0: Ara en parlarem de tot plegat amb la regidora Cristina Aymerich. També li volem preguntar pel fet de que Lloret de Mar serà per primera vegada una de les seus de la celebració del Dia Internacional del Ioga. Es commemora el 21 de juny a nivell mundial amb Barcelona com a seu principal. En el cas de Lloret, l'activitat s'avançarà el dia abans, el dia 20, i es farà al Mirador de Mallorca al passeig Sacaleta a partir de les 9 del matí.
1: La jornada comptarà amb la presència del cònsol general de l'Índia a Barcelona, Ivasekar Sundaramurthy, que visitarà el municipi acompanyat d'altres representants del consulat.
0: L'acte inclourà una sessió de ioga oberta al públic i gratuïta amb la participació de diferents instructores locals, així com un esmorzar saludable per als assistents.
1: El Dia Internacional del Ioga va ser impulsat per les Nacions Unides l'any 2014 amb l'objectiu de donar a conèixer els beneficis d'aquesta disciplina mil·lenària originària de l'Índia associada al benestar físic, mental i espiritual. L'activitat és gratuïta però requereix inscripció prèvia.
0: Parlem doncs amb la regidora Cristina Aymerich, aquí tenim el telèfon. Cristina, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Ja tenim pràcticament la Fira dels Americanos aquí. Quines novetats incorpora respecte a les edicions anteriors?
2: Bé, com a novetats que podem destacar, doncs tenim les actuacions dels concerts de divendres i dissabte per la nit, que doncs són un grups molt potents internacionalment. Divendres a les 10 a la plaça de la Vila tindrem a Micael Cabrera i el dissabte a la mateixa hora tindrem a la Mariana i la Maquinària, doncs un grup musical que ens farà ballar, que ens farà portar el cos al ritme aquest caribeny de Cuba. Doncs això anoteu tothom a les agendes. I doncs, com sempre, doncs, trobarem mercat artesà, tindrem animacions itinerants pels carrers principals, un d'ells que es tracta de la locomotora i els indians. També hi haurà cercaviles en Quantos Teatre, que com sempre veureu com van vestits els indians d'aquella època. Animació teatral al mercat indià amb els periodistes. I hi haurà una funció de circ modernista per la tarda també al mercat. I diumenge tindrem havaneres, tindrem també visites teatralitzades al Museu del Mar, que són Quan érem negrers, no? Que explica doncs la història dels esclaus i com treballaven el gra de xocolata. És a dir, Rosa, molta i molta programació que, com podeu veure, està ambientada per tothom, de manera també gratuïta, menys les visites teatralitzades al Museu de Can Font i al Museu del Mar, que aquestes requereixen prèvia reserva. Però bueno, ja veieu, una programació que tothom la pot consultar a la pàgina web de l'Ajuntament i que no s'ha perdut ninguna.
0: Com tu dius, Cristina, hi ha de tot. Aquests dies es concentra doncs, a moltíssimes activitats en aquesta Fira dels Americanos. L'ambient és realment espectacular, aquests dies?
2: Jo he sentit ara per la ràdio la vostra música que posava de fons i ja estava una miqueta com ballant, no? Sí, llavors Lloret aquests dies es transformarà i es customitzarà durant uns dies amb un ambient cubà, no? Amb tota una gran escenografia per traslladar persones que venen i visiten la fira en aquella època on tothom, bueno, els lloretencs marxaven a Cuba a fer les Amèriques, no? que coneixin aquest llegat, un ambient molt sa, molt maco, molt familiar, amb ganes de passar-ho bé, d'aprendre el nostre llegat, el nostre patrimoni, i d'estar una estona amb la família i amb els amics, prenent alguna cosa, ballant, i bueno, doncs això, gaudint d'aquesta fira.
0: Cristina, quina importància és aquest fet, no?, de mantenir viva tot aquest passat indià, no?, i tota aquesta memòria de Lloret.
2: Jo penso que crec que té molta, molta importància, que avui en dia la gent que viatja ja només vol conèixer, no?, la destinació en si, no?, tots els racons que té la destinació i tal, sinó a més la gent també ens visita i vol conèixer el llegat i la història del nostre poble, i per això té aquesta importància. Crec que nosaltres l'hem de posar en escenografia, que hem de reivindicar i manifestar, doncs, aquest llegat indià que tenim, que hi ha una programació molt extensa en aquesta fira, i doncs que això, que hem de conèixer entre tots la història dels lloretencs que van anar, doncs, a fer les Amèriques, que alguns van tornar amb la maleta plena i d'altres no van tenir tanta sort, i que a Lloret en trobem molt llegat històric indià, com per exemple edificis com a Escanfón o per exemple la visita que fem, no?, des de Patrimoni amb els negrets, que també expliquen la història, i tenim, doncs, una bona gastronomia, tenim el ron, tenim el daiquiri, i tot això s'ha de conèixer i s'ha de posar en valor.
0: Doncs queda dit tot el que, doncs, ha de donar de si aquesta Fira dels Americanos. Cristina, a banda d'això, et volem preguntar per un tema diferent. Com es valora que Lloret sigui per primera vegada la seu del Dia Internacional del Ioga?
2: Doncs molt contents, perquè el dia 21 de juny és el Dia Internacional del Ioga, i doncs van rebre una trucada, no?, del cònsul de internacional de la Índia, que volia fer, doncs, el dia 20 aquí a Lloret com una concentració de que tothom fes en el mateix moment ioga, no? I vam dir que sí en tot moment. O sigui, nosaltres el que precisament volem apostar és amb aquesta iniciativa del benestar i la salut. Ens va agradar moltíssim aquesta proposta. Els vam dir que també ens agradaria, no?, convidar a la gent local que parteix i que fa aquestes classes de ioga, doncs també hi seran. I és a dir, formar part d'un col·lectiu que ara està com molt de moda, no?, la concentració, el poder fer ioga, i doncs ser una seu internacional del ioga el dia 20 per primera vegada a Lloret de Mar, jo crec que molt contents. Això serà el

0: cada dia, Cristina.
1: No, és, això ja diu molt, sí, totalment. A més, aquesta gent té també molta història a nivell del ioga i crec que també hem d'aprendre molt.
0: Mm-hmm. Cristina, ja per acabar, aprofitant que et tenim aquí a la ràdio, aquest cap de setmana comença el cicle de concerts Temps Clotilde amb Les Migues, que és el primer grup, i pel que tenim entès està tot ple.
1: Doncs sí. Comencem aquest dissabte, molt contents perquè doncs, les actuacions de Les Migues no hi ha entrades, s'han venut totes. Això vol dir doncs, que hem tingut molt bona acceptació per part de la gent. I queden molt i molt poquetes, també ho haig de dir, pel dissabte següent, que és l'Helena Gadel, i l'altra, que és la Laura Andrés. Així que doncs, la gent miri d'agafar les entrades poquetes perquè aviat posarem també el cartell de Soul Out, estic seguríssima. I doncs bueno, petits concerts juntament amb els de Candlelight, que també alguns d'ells de Candlelight també s'han exhaurit les entrades, i bueno, una programació doncs que ha començat a per, bueno, programar aquest nou amfiteatre de Lloret i que creiem que doncs ha estat un èxit, la veritat, i això que anima tothom que reservi aquestes poquetes entrades que queden i que gaudeixin d'aquests concerts, que la veritat és un lloc únic a Lloret.
0: Recollim tota la informació, que no és poca. Cristina Aymerich, moltes gràcies per atendre'ns i bon dia.
1: A vosaltres, com sempre. Gràcies, Rosa.
2: Bon dia, bona hora.
0: Les 8 i 27 minuts del matí, seguim amb més qüestions. L'Ajuntament està executant durant els mesos de maig i de juny una nova campanya d'asfaltatge amb un pressupost de 650.000 euros amb l'objectiu de continuar millorant l'espai públic i l'estat del paviment a diferents punts del municipi.
3: Els treballs que van començar fa dues setmanes i tenen previsió d'acabar a finals de juny consisteixen en la renovació de la capa superficial del paviment i la reparació de la base en les zones més afectades. El regidor de Mobilitat, Joan Escalona, explica que disposen d'una auditoria que marca els carrers prioritaris.
4: Quan vam iniciar el govern, ja havia una auditoria feta de carrers que estaven malmesos. La vam actualitzar, aquesta auditoria, i tenim un planell de Lloret on sabem quins carrers són els que estan pitjor, en el pitjor estat. Llavors, quan fem campanya d'asfaltat, intentem anar cap a aquells carrers que aquesta auditoria va dir que li feia falta una reforma.
0: La campanya afecta una trentena de carrers que estan distribuïts en diferents barris del municipi.
4: Ara estem acabant el nucli, barris, i segurament la setmana que ve o l'altra ja començarem també a organitzacions. Lloret Residencial té carrers que si algú passa per allà dirà això què és, no? Hi ha uns sotracs importants i estem anant cap a aquests barris. I després l'altra actuació que està dintre, que sembla tota junta, és el molí. El molí, els veïns tenien una partida de 150.000 euros per crear algun pla de barris, per dir així, que eren diners del barri en el qual podien aportar, no? A destinar a lo que consideressin ells.
3: Entre els principals vials inclosos hi ha el carrer Girona, Sant Bonaventura, Agustí Oriol i Botet, Joaquim Lluí i Rissec, Pompeu Fabra, també sardans, modistes, floristes, segadors, pentinadores, ferrers, mecanògrafes, Joan Baptista Lambert, Mistral, l'Avinguda Mistral, Verge de Loreto, Sant Pere, Rafael Albertí, Del Pas, Empúries, Del Camp, El Tocar, Venus, Nicaragua, de l'Òrbitre, Joaquim Blume Carreres, del Molí, de Lope Mateo i també la pujada de Francesc Amdarà.
0: A més, també s'ha actuat en altres punts com el carrer Sant Roc, a l'Avinguda de Vidreres, a la zona del Rieral, l'Avinguda del Rieral també i l'Avinguda Puig de Castellet.
3: Segons el consistori, d'aquesta actuació forma part del Pla de Millora Progressiva de la Via Pública amb intervencions repartides per tot el municipi i prioritzant els carrers amb un estat més deteriorat.

0: a Lloret de Mar. Escoltem la crònica d'en Xavi Segura. Bon dia.
1: Bon dia. Avui, sobretot, el que notarem és una baixada de les temperatures. Més fresca a primeres i a últimes hores i calor més moderada al centre del dia, una màxima al voltant dels 25 graus, un descens que és fruit del petit canvi de temps que vam tenir ahir a la tarda, que va deixar xàfecs, tempestes fortes a molts punts del nord-est, sobretot cap a l'interior de la zona. Però avui no s'esperen precipitacions. Dia de sol, no només aquí a Lloret, sinó que a tot arreu. Restes només d'alguns intervals de núvols, sense més conseqüències. Per tant, dia plàcid per aprofitar. I amb aquest ambient podríem dir que més confortable, malgrat que continuem amb alguns valors per sobre de la mitjana. Però atenció, perquè de cara a dijous es manté la previsió del pas d'un front més actiu que reactivarà els xàfecs i les tempestes, una tongada més extensa que a partir de la tarda arrencarà pel Pirineu i arribarà a moltes comarques, també aquí a la Selva Marítima, tarda, vespre, nit, de dijous i fins divendres a la matinada. Per tant, pendents del cel, alguna tronada pot ser intensa, temperatures semblants o una mica més altes de forma transitòria, perquè després d'aquest canvi de temps, divendres refrescarà i de valent, un ambient molt més respirable, temperatures més habituals per les dates, amb restes d'una mica d'inestabilitat, però a partir del cap de setmana tornarà a fer més calor.
0: Moltes gràcies, Xavi Segura, per tota aquesta informació. La complementem amb les dades que tenim i les actualitzem en aquests moments a Lloret de Mar. La temperatura és de 18 graus i la humitat se situa al 66%.

0: Les 8 i 32 minuts del matí, som a dimecres, dia 3 de juny, repassem portada, Josep.
1: Doncs sí, ho fem primer per el Diari de Girona. En primera plana, en grans titulars, una estafa cada 3 hores a les comarques gironines. Es fa ressò que els Mossos compten 2.737 casos al 2025, un 1,4% més que un any enrere. També més notícies al Diari de Girona. Quart urbanitzarà el sector Mas Abric per fer front a una sentència d'uns 4 milions. En comerç, la reducció de terrasses fa perillar el futur de locals de la Rambla de Girona. En climatologia, la Costa Brava enceta juny amb el mar més calent del que és habitual. A Figueres, la família de la dona assassinada demana revisar amb rigor els dies previs al crim. En economia, Girona guanya 10.400 llocs de treball amb l'impuls del turisme, i en esports el City compensa el descens del Girona amb els ascensos de Troyes i Lommel. També en fotografia il·lustrativa, troballa arqueològica d'excepció a Caldes de Malavella, segons les excavacions que s'estan fent en el camp dels ninots. Més notícies, en aquest cas el tema monogràfic, monotemàtic del Punt Avui, que fa referència a Roca, l'empresa que transforma la ciutat. La planta de Gavà Viladecans esdevindrà un ecobarri amb 2.730 pisos i activitat industrial innovadora. Passem a la resta de premsa escrita. El País obre avui dient que el sector turístic inicia la sortida de Cuba sota la pressió dels Estats Units i Rússia converteix Europa en objectiu legítim. A El Mundo, Zapatero renuncia al lawfare però busca anul·lar les proves. També la testimoni clau posa en escac el concurs que va guanyar el germaníssim, parlant del germà de Pedro Sánchez. La Vanguardia, Feijóo refusa negociar amb Puigdemont una moció de censura. Imatge amb el titular Fi del deute pendent amb Samaranch. I el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, afirma que el nou líder suprem de l'Iran està implicat en el diàleg. La Razón, la UCO analitza els àudios i missatges de les clavegueres del PSOE. Imatge pel gran salt militar de la paracaigudista Borbó. El Periódico de Catalunya, l'àrea metropolitana de Barcelona planeja el tercer túnel de Rodalies a la Diagonal. Imatge per Feijóo, diu que retornarà la decència al país amb ajuda o sense ella, i l'onada de calor del mes de maig va causar 111 morts prematures a Espanya. Finalment, a l'ABC, jutges i fiscals es rebel·len contra l'espionatge de les clavegueres del PSOE i adverteixen que prendran mesures. També a peu de plana, el règim de Delsi esborra Zapatero.
0: Doncs gràcies, Josep, per aquest repàs de portades. El que fem ara és mirar el portal de notícies del 3cat Info, on hi llegim una notícia que, de fet, comença amb una pregunta, i és: té solució el col·lapse de les rondes? Què estudia Barcelona i què plantegen els experts? L'Ajuntament valora implantar velocitat variable, però descarta ampliar la infraestructura i establir limitacions d'accés o tarificacions, com proposen alguns experts. Pare Manyanet obligat a demanar perdó per abusos sexuals a Colòmbia, la història de la lluita de dos germans. Han aconseguit que l'ordre català indemnitzi i demani disculpes per les agressions d'un capellà a Bogotà, tot i que les víctimes consideren que el gest es va quedar curt. En política espanyola, Sánchez s'adreça a l'empresari català pendent dels fronts judicials i d'un intent desinflat de moció de censura. El president del govern espanyol visita Barcelona l'endemà que Alberto Núñez Feijóo deixés clar que no demanarà cap favor a Junts per fer-lo caure. El PSOE reconeix ara que va pagar 45.000 euros a l'exmilitant Leire Díez, 30.000 més del que havia dit. El partit ho explica en una resposta al jutjat de Madrid que acusa Díez de suborn i de tràfic d'influències. Sobre Feijóo, replica la proposta de Turull d'anar a Waterloo i diu: no vinc a demanar favors ni a regalar-ne. A Turull repta Feijóo reunir-se amb Puigdemont a Waterloo si vol el seu suport en una moció contra Sánchez i el líder del PP li respon dient que parlem de coses serioses. Els alcaldes socialistes reivindiquen la feina feta davant les causes judicials que esquitxen el PSOE. Demanen prudència i agafen distància per al temor que aquestes investigacions puguin desmobilitzar els seus votants. Parlem també de la visita del Papa que podria incloure el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família després de les queixes. Fonts eclesiàstiques donen pel fet que el Vaticà hi accedirà quan Joan Josep Omella ho demani, malgrat que l'arcabisbat de Barcelona nega cap acord. I per acabar, Catalunya i les Canàries pagaran 5 milions d'euros per la visita del Papa i Madrid cedirà espais. La partida del govern català és d'almenys 1,6 milions d'euros que aniran sobretot a cobrir el cost dels actes principals i l'arribada d'un miler de periodistes de tot el món.
2: Els diaris parlen de Lloret.
0: Avui trobem dues notícies. En el diari de Girona, a la pàgina 3, forma part del tema del dia, i és que roben 94.000 euros a una dona de 69 anys amb el frau de la filla amb problemes. La Policia Nacional ha identificat 11 persones i n'ha arrestat 5, un d'ells, a Lloret de Mar, que feia el paper de mula i cobrava els diners de l'estafa. Com diem, la notícia es pot llegir a la pàgina 3 del diari de Girona, mentre que a la pàgina 14 també llegim que Lloret inverteix 650.000 euros en una campanya d'asfaltatge.

0: Bon dia, bona hora.
1: Vuit i 39 minuts del matí. Fem ara un apunt esportiu. Rafael Bertran ha estat subcampió de l'Spanish Masters Pro, fregant la classificació directa del prestigiós Masters Olympia. La cita es va disputar a Aranjuez amb una gran actuació del lloretenc.
2: Es tractava d'una de les cites de la Lliga Professional al màxim nivell de culturisme de la federació més important del món. Una competició que, de guanyar-la, dona accés directe al Masters Olympia, on va triomfar el reconegut Arnold Schwarzenegger.
1: Rafael Bertran es mostra satisfet amb el resultat i destaca que va ser un segon lloc molt ajustat.
3: He iniciat la temporada amb un primer campionat que es feia aquí a Madrid. He volgut aprofitar perquè la gran majoria de campionats es fan als Estats Units. De fet, d'aquí dues setmanes vaig a Oklahoma a fer un segon campionat de la temporada. El tercer el faig a Alicante. Llavors descanso a l'estiu i a setembre reinicio activitat. Ara aquest primer campionat va ser el d'Aranjuez, que era l'Spanish Masters Pro, vale, que era un, com et dic, un classificatori directe per al Mister Olympia Master. Llavors, vam quedar segons, subcampions, vam estar a tocar de la victòria, molt ajustat, inclús va haver-hi bastanta discrepància, però això ja és cosa de jutges.
2: La pròxima cita pel lloretenc serà en dues setmanes als Estats Units.
4: Deep into stoppage time. Just a one goal lead to protect. Oh, they must be careful here.
1: Estem escoltant el nou anunci de la Coca-Cola que està ambientat al món del futbol i, a més de Mourinho, hi apareix l'actor Paco Moreno de Lloret de Mar, que participa en aquest anunci internacional. També ho fa amb un altre, on comparteix escena amb la model Cindy Crawford.
2: En aquest cas, per promocionar maquillatge. Els dos anuncis s'han publicat aquesta setmana a les xarxes socials. Ens en parla el mateix Paco Moreno.
5: Doncs els dos anuncis han estat rodats a Catalunya, concretament el de Coca-Cola a Sitges. També vaig coincidir amb companys de la professió, que ens trobem molt al món de la publicitat. I en l'anunci, com a anècdota, surt el Mourinho, que viatjarà a entrenador del Real Madrid. Va ser un rodatge molt, molt, molt divertit. En general, tots els rodatges solen ser molt divertits, molt llargs, però molt divertit. I l'altre anunci que també ha sortit ara aquesta setmana és amb la Cindy Crawford, que és una de les models més internacionals del món i que torna per aquesta marca de cosmètica pels ulls. De fet, l'anunci es basa que la Cindy Crawford baixa d'un taxi de Nova York i molta gent se la va creuant pel carrer i queda sorpresa amb uns ulls especials o acabadats.
1: A l'anunci de la campanya publicitària No Better Feeling de Coca-Cola, vinculada està aquesta campanya al Mundial de Futbol del 2026. Com explica en Paco, la seva intervenció es va rodar el passat mes de desembre a Sitges, en una producció d'abast internacional que es podrà veure durant uns 3 mesos.
2: L'altre anunci està ambientat a Nova York, tot i que es va rodar a Barcelona, amb Cindy Crawford.
6: You can't park here. It's Sunday. On Sundays you get...
1: Paco Moreno explica quins personatges interpreta als dos spots.
5: A l'anunci de Coca-Cola sóc un personatge que està en un bar d'esports veient la final o un partit important del Mundial, i el meu equip marca un gol i tots ens emocionem. I en l'anunci de la Cindy Crawford sóc un habitant de Nova York que estava al carrer amb el New York Post, amb el diari, i en el seu dia a dia es troba amb la Cindy Crawford i es queda molt sorprès de veure la gran supermodel. Que amb 60 anys és guapíssima.
2: La campanya No Better Feeling forma part de l'estratègia de comunicació de Coca-Cola de cara al Mundial 2026, un dels esdeveniments esportius més seguits arreu del món. Serà qüestió de veure els anuncis.
1: Les 8 i 44 minuts del matí, canviem de qüestió. La Biblioteca de Lloret de Mar posa en marxa aquest dimecres, doncs, una programació especial d'estiu dins del Lloret Outdoor Summer Festival amb l'objectiu d'apropar la lectura i la narració oral als diferents barris del municipi.
2: Una de les principals propostes serà el cicle Contes a les places, que es desenvoluparà entre els mesos de juny i setembre i que portarà sessions de contacontes a l'aire lliure, pensades especialment per al públic familiar i amb vocació de proximitat.
1: La directora de la biblioteca, Gisela Ruiz, ha destacat que es tracta d'una iniciativa per descentralitzar l'activitat cultural i fer-la arribar als espais públics dels barris.
0: Aquest estiu hem fet una programació d'activitats des de la biblioteca dins del programa Lloret Outdoor Summer Festival i una de les activitats estrella seran els contes a les places. Entre juny i setembre farem hores del conte en els diferents barris, en unes places seleccionades, i així la gent del barri doncs, podrà gaudir d'una hora del conte de proximitat. La primera sessió és el 3 de juny a la biblioteca, a la plaça Esteve Fàbregas de Fanals, i tindrem una sessió que es diu de contes que es diu Oh, aigua, a càrrec de Berta del Poblet, una de les narradores més recorregut de Catalunya. I res, esperem que tothom en pugui gaudir. És a les 6 de la tarda i és una activitat completament gratuïta.
2: La primera sessió es farà avui dimecres a les 6 de la tarda a la plaça Esteve Fàbregas, al barri de Fanals.
7: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon dia, bona hora.
1: Ens situem a 3:15 del matí. El que fem ara és anar al Teatre del Casal de l'Obrera perquè aquest dissabte acull la representació de l'obra Ni aquí ni allà, a càrrec del grup de teatre Tres pels Pèls. Es tracta de l'adaptació de Això no és vida, una peça escrita per Albert Espinosa, David Plana i Sergi Balbel, que la companyia ha decidit adaptar als escenaris per la seva vigència i humor.
2: Segons ha explicat una de les integrants del grup, Esther Parianes, l'obra presenta maneres diferents d'entendre la vida i combina a la comèdia amb situacions que el públic pot reconèixer fàcilment.
8: Nosaltres som el grup Tres pels Pèls i vindrem aquest dissabte, dia 6 de juny, a 8:45, a representar el Casal de l'Obrera, una obra de teatre que es diu Ni aquí ni allà. És una adaptació de l'obra escrita per en Sergi Balbel, Albert Espinosa i David Plana, que es deia Això no és vida. Nosaltres hem decidit adaptar-la perquè és una obra que considerem divertida i actual i té un humor intel·ligent.
1: El grup de teatre Tres pels Pèls el formen agent del territori tant de Lloret com Blana, Girona i voltants i assagen a la ciutat de Girona. L'obra Ni d'aquí ni d'allà la van estrenar al març i estan de gira i aquest dissabte fan parada al Casal de l'Obrera.
8: L'argument de Ni aquí ni allà podríem dir que són quatre estils de vides que els descrivim una mica al llarg de l'obra i té doncs, tints còmics i tints de, que relata una mica la vida real i actual que tenim avui en dia. I els actors que surten són Laura Catalán, Pere Dalmau, Cati Giral, Gemma Vila, Glòria Busquets, Joel Baulida, Josep Maria Mera, Sergio Fidem Reiser, Núria Güell i jo mateixa, Esther Perianes. El director és Salvador Chavero i després amb llums tenim en Quico. Jo voldria agrair al Casal de l'Obrera totes les facilitats que ens han donat, ens han obert les portes de bat a bat i això és molt important per un grup de teatre amateur com som nosaltres. I també val a dir que tenen un dels teatres més macos de tota la província d'aquest estil.
2: L'espectacle Ni d'aquí ni d'allà es representa aquest dissabte al Casal de l'Obrera, 8:45 del vespre.

0: El Teatre de Lloret acollirà aquest diumenge l'espectacle familiar La fàbrica de xocolata, una proposta per a tots els públics inspirada a l'univers de Willy Wonka, interpretada per als alumnes de l'associació teatral Casa Amiga.
1: L'obra proposa una aventura teatral plena d'humor, música i fantasia en què un grup de nens afortunats entra en una misteriosa fàbrica de xocolata per descobrir els seus secrets, invents impossibles i dolços extraordinaris.
0: Més enllà de l'escenografia màgica, la història també planteja un recorregut emocional en què els personatges aprenen valors com l'amistat, la família, l'escolta i la importància de compartir.
1: Durant l'espectacle, el públic es trobarà amb personatges excèntrics, científics peculiars, omplelompes, cansats dels humans i situacions absurdes i divertides com experiments inesperats, xiclets imprevisibles o esquirols intel·ligents.
0: La proposta combina teatre, música i coreografies per oferir una experiència divertida i emotiva tant per a infants com per a adults. Ens en dona els detalls la Nelly de l'associació Casa Amiga.
2: És un espectacle com de presentació del final de curs, perquè fem classes amb els nens en rus. Tenim dos grups. Bueno, aquests són grups més grans, entre nens i adolescents, que en més número de nens són de entre 11 i 16 anys, vale? I per això fem aquest espectacle de fàbrica de xocolata. Fem assajos a Lloret i també a Castell d'Aro, perquè són dos grups de diferents pobles, i fem un espectacle junts, vale? Els juntem. També participen nens més petits que fan paper d'umpa-lumpes, saps que són aquests personatges de la fàbrica, que són de 8 anys, entre 7, 8 i 9 anys, els nens més petits. I en total són 14 nens participants que fan, que actuen a l'escenari. Aquesta versió de Fàbrica de Xocolata, bueno, és una història famosa, no?, de Willy Wonka, i aquesta versió és una mica diferent perquè hem fet la nostra pròpia adaptació amb la direcció, bueno, de la part meva, i bueno, i també eren idea dels nens, que les feia molta gràcia fer aquest espectacle, i pues hem fet una versió absolutament nova, que en nostra versió, per exemple, hi han dos Willy Wonkas, bueno, un com té com un germà secret, algo així, i bueno, i també uns personatges addicionals que no existeixen en la història bàsica que coneixen tot el món. Pues nosaltres hem fet com una nova versió, una mica de novetats, vale? Hem afegit personatges, hem afegit escenes i coses que no existeixen i que no havien abans, vale? I pues re, és bastant còmica. Aquesta història també és una mica musical, perquè fan algo de coreografies, vale? Fan bromes, i en total la història parla de que no hem d'oblidar que el més important a la nostra vida no és el que tens, tipo la fàbrica, màquines, bueno, i totes les coses, sinó la gent que participa, que t'ajuda per complir les teves somnis, no? I la família que t'apoya en tot, vale? Més o menys és això, és una comèdia, però parla d'amor, de bondat, de coses boniques i maques que passen de dia en dia, i a vegades no ens donem compte d'allò.
1: L'espectacle es representarà en rus i forma part de les activitats escèniques impulsades pel col·lectiu Casa Amiga, que aposta per projectes creatius i educatius en l'àmbit teatral. La funció a la fàbrica de xocolata és aquest diumenge a les 6 de la tarda al Teatre de Lloret. L'entrada és gratuïta.
3: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon dia, bona hora.
0: Les 8 i 53 minuts del matí, les obres de la reforma integral de l'estació d'autobusos de Lloret de Mar estan en marxa. Es tracta d'una actuació impulsada per al govern català amb una inversió de prop de 900.000 euros que permetrà modernitzar unes instal·lacions que, segons fons municipals, acumulaven dèficits de manteniment després de gairebé dues dècades en funcionament.
1: El regidor de Mobilitat, Joan Escalona, ha celebrat l'inici dels treballs i ha destacat que es tracta d'una actuació llargament esperada.
4: Per fi ja tenim aquesta remodelació de l'estació d'autobusos, una estació que porta gairebé 20 anys, que s'ha fet molt poqueta cosa, i ara per fi la ficarem una mica al dia, no? I se modernitzarà com toca. Uns lavabos que estaven fets pues realment ja estaven molt malmesos, que s'anaven fent reparacions molt puntuals, però el que tocava era una reforma integral i el que es farà ara. A part, teníem una coberta que quan plovia pues, teníem un gran problema de filtració d'aigua. O sigui, passàvem per allà i veiem que caia aigua per tot arreu. Llavors, el que es farà ara és aixecar tota la coberta i reparar totes aquestes filtracions.
0: Les obres inclouen la renovació integral dels lavabos, la reparació de la coberta per acabar amb les filtracions d'aigua, la substitució de panells informatius per sistemes digitals actualitzats, la renovació de la climatització i també la millora de les portes automàtiques.
1: Tot plegat amb l'objectiu de fer més confortable i funcional una de les terminals d'autobusos amb més importants de Catalunya.
4: Són 900.000 euros, és una partida bastant important que ha fet la Generalitat cap a aquesta estació. O sigui, això vol dir la importància, no?, que l'ha donat al govern d'Illa, no?, a la Generalitat, a la terminal de Lloret. I llavors el que hem de fer és ara tenir la terminal pues, al moment que toca, no?, al 2026, que sigui amable l'estació, adaptada i en condicions.
0: El regidor assenyala que els treballs es desenvoluparan principalment a l'interior de l'edifici, de manera que no es preveuen afectacions importants en la mobilitat ni tampoc en el funcionament habitual de l'estació. La previsió és que les obres, volem dir, s'allarguin uns 9 mesos.
3: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: Més coses. Lloret de Mar concentra dos dels trams amb més accidents greus de moto de les comarques gironines. Això es desprèn del nou mapa de risc que ha elaborat el RAC i també el Servei Català de Trànsit i que analitza la sinistralitat en el període 2022-2024 a la xarxa viària gironina.
1: L'estudi revela que les motos i ciclomotors estan implicats en el 41% dels accidents amb morts i ferits greus, malgrat representar només el 2,1% de la mobilitat global per carretera. A més, en el 40% dels accidents mortals registrats hi havia implicada almenys una moto o un ciclomotor.
0: El tram amb més concentració d'accidents de motocicletes de tota la xarxa analitzada és precisament la carretera G682 que uneix Malgrat amb Lloret de Mar i que continua amb l'enllaç amb la C63. Aquesta via, molt freqüentada per residents i visitants, és especialment popular entre els motoristes, sobretot durant els mesos d'estiu.
1: A aquesta situació s'hi suma la presència de la C63 entre Lloret de Mar i Vidreres, que també figura entre els 10 trams amb més sinistralitat en moto de les comarques de Girona.
0: En la presentació de l'estudi a Girona, el Servei Català de Trànsit alerta que els motoristes són actualment el col·lectiu que més preocupa des del punt de vista de la seguretat viària.
1: I segons l'estudi, la meitat dels accidents greus i mortals en moto es concentren en només una cinquena part de la xarxa viària analitzada.
0: Davant d'aquesta realitat, Trànsit ha començat a implantar mesures específiques com la denominada traçada del motorista, una senyalització pintada a la calçada que ajuda els conductors de motocicletes a seguir una trajectòria més segura en els revolts.
1: La presència destacada de les carreteres que connecten Lloret de Mar amb la resta del territori en aquest informe situa el municipi com un dels punts clau en les futures actuacions destinades a reduir la sinistralitat dels motoristes a les comarques de Girona.
0: I ja per acabar, volem recordar que la producció de la pel·lícula El Mundo, un film ambientat a la Segona Guerra Mundial, busca figurants per participar en diverses jornades de rodatge que tindran lloc aquí, a Lloret de Mar, entre finals de juny i principis de juliol.
1: La convocatòria està adreçada a homes i dones de més de 18 anys que compleixin un seguit de requisits per recrear l'estètica de l'època. Per aquest motiu, han de presentar una aparença natural sense metges ni colors de cabell artificials. No han de tenir tatuatges visibles sensibles, piercings o altres elements que puguin desentonar amb l'ambientació històrica.
0: També es valorarà disposar de cabell mitjanament llarg, barba o bigoti, que l'està disposat a adaptar el pentinat segons les necessitats de la producció.
1: El rodatge està previst per als dies 25, 26, 29 i 30 de juny i també 1 de juliol amb jornades completes. A més, els participants seleccionats hauran d'assistir a una prova de vestuari que es convocarà prèviament.
0: Pel que fa a la remuneració, les tarifes oscil·len entre els 55 i els 73 euros nets per jornada en funció de les hores de treball i alta a la Seguretat Social.
1: Les persones interessades han d'enviar un correu electrònic a figuracion.mundo@gmail.com amb el seu nom complet, disponibilitat, fotografies actuals de cara i cos sencer, així com les seves talles de roba i calçat. També caldrà comprometre's a no tallar-se els cabells, la barba o el bigoti fins que finalitzi el rodatge.

0: Minut i mig i arribem a les 9 del matí. Estem a la recta final de l'informatiu d'aquest dimecres, dia 3 de juny, en què hem explicat diferents temes d'actualitat, diferents notícies, com per exemple que la policia ha detingut 5 persones, una d'elles al Lloret de Mar, inidentificat fins a 11, per una ciberestafa de 94.000 euros amb el mètode de la filla amb problemes. El cas es remunta al 2025, quan la víctima, una dona de 69 anys, va rebre diversos missatges per WhatsApp d'algú fent-se passar per la seva filla i al·legant problemes financers. La dona va arribar a fer fins a 5 transferències a diferents comptes bancaris controlats per als estafadors i, com diem, la ciberestafa puja més de 94.000 euros. També hem parlat de la Fira dels Americanos amb la regidora Cristina Aymerich, perquè demà mateix es fa la conferència inaugural d'aquest certamen, que el gruix d'activitat serà del 12 al 14 de juny, amb una programació plena d'activitats culturals, musicals i familiars inspirades en el passat cultural indià, volem dir, de la vila. També hem explicat que l'Ajuntament està duent a terme una campanya d'asfaltatge que té un pressupost de 650.000 euros amb l'objectiu de millorar l'espai públic i l'estat del paviment a diferents punts del municipi. També hem parlat de Rafael Bertran, que ha estat subcampió de l'Spanish Masters Pro, fregant la classificació directa per al prestigiós concurs Masters Olímpia. Fins aquí el Bon Dia, Bona Hora.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
2: Aquest és un missatge per a la ciutadania en general. La Secretaria de Justícia al municipi presta els següents serveis: afers civils, expedients i actes de conciliació civil i penals. Practica actes de comunicació, com ara citacions i notificacions. Com a oficina del Registre Civil, fa la inscripció de fets i actes que es refereixen a la identitat, estat civil i altres circumstàncies de la persona. Emissió de certificats acreditatius, fes de vida i estats. També fa determinats tràmits de nacionalitat i la instrucció prèvia de l'expedient de capacitat matrimonial. Trobareu aquest servei a la segona planta de l'edifici de l'antic sindicat, carrer Sant Pere 36. Per demanar cita prèvia, telèfon 972 36 56 41. Correu electrònic jp.lloretdemar@xij.gencat.cat.
3: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Rosa Giral. Rafael Bertran ha estat subcampió de l'Spanish Masters Pro fregant la classificació directa per al prestigiós Masters Olimpia. La cita es va disputar a Aranjuez amb una gran actuació del lloretenc. Es tractava d'una de les cites de la Lliga Professional al màxim nivell de culturisme de la federació més important del món. Una competició que, de guanyar-la, donaria accés directe a Mister Olimpia, on va triomfar el reconegut Arnold Schwarzenegger. Rafael Bertran es mostra satisfet amb el resultat i destaca que va ser un segon lloc molt ajustat.
4: He iniciat la temporada amb un primer campionat que es feia aquí a Madrid. He volgut aprofitar perquè la gran majoria de campionats es fan als Estats Units. De fet, d'aquí dues setmanes vaig a Oklahoma a fer un segon campionat de la temporada. El tercer el faig a Alicante. Llavors descanso a l'estiu i a setembre reinicio activitat. Però bueno, ara aquest primer campionat va ser el d'Aranjuez, que era l'Spanish Masters Pro, vale, que era un, com et dic, un classificatori directe per al Mister Olympia Master. Llavors, bueno, vam quedar segons, subcampions, vam estar a tocar de la victòria, molt ajustat, inclús bueno, va haver-hi bastanta discrepància, però bueno, això ja és cosa de jutges.
3: La pròxima cita per al lloretenc serà en dues setmanes als Estats Units. D'altra banda, la Biblioteca de Lloret posa en marxa aquest dimecres la programació especial d'estiu en el Lloret Outdoor Summer Festival amb l'objectiu d'apropar la lectura i la narració oral als barris. Una de les principals propostes serà el cicle Contes a les places, que es durà a terme entre els mesos de juny i de setembre i que portarà sessions de contacontes a l'aire lliure pensades especialment per al públic familiar i amb vocació de proximitat. Escoltem la directora de la biblioteca, Gisela Ruiz.
5: Aquest estiu hem fet una programació d'activitats des de la biblioteca dins del programa Lloret Outdoor Summer Festival i una de les activitats estrella seran els contes de les places. Entre juny i setembre farem hores del conte en els diferents barris, en les places seleccionades, i així la gent del barri doncs, podrà gaudir d'una hora del conte de proximitat. La primera sessió és el 3 de juny a la biblioteca, a la plaça Esteve Fàbregas de Fanals, i tindrem una sessió que es diu, de contes que es diu Oh, aigua, a càrrec de Berta del Poblet, una de les narradores més recorregut de Catalunya. I res, esperem que tothom en pugui gaudir. És a les 6 de la tarda i és una activitat completament gratuïta.
3: La primera sessió és avui dimecres a partir de les 6 de la tarda a la plaça Esteve Fàbregas de Fanals.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
8: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopediallloretsalut.com.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Rosa Giral. L'actor Paco Moreno de Lloret de Mar participa en dos anuncis internacionals, un de la Coca-Cola ambientat en el món del futbol, on hi apareix Mourinho, i un altre on comparteix escena amb la model Cindy Crawford, en aquest cas per promocionar maquillatge. Els dos anuncis s'han publicat aquesta setmana a les xarxes socials. Ens en parla Paco Moreno.
3: Doncs els dos anuncis han estat rodats a Catalunya, concretament el de Coca-Cola a Sitges. També vaig coincidir amb companys de la professió, que ens trobem molt al món de la publicitat. I en l'anunci, doncs, bon, com a anècdota, surt el Mourinho, que viatjarà a entrenador del Real Madrid. Va ser un rodatge molt, molt, molt divertit. En general, tots els rodatges solen ser molt divertits, molt llargs, però molt divertit. I l'altre anunci que també ha sortit ara aquesta setmana és amb la Cindy Crawford, que és una de les models més internacionals del món i que torna per aquesta marca de cosmètica pels ulls. De fet, l'anunci es basa que la Cindy Crawford baixa d'un taxi de Nova York i molta gent se la va creuant pel carrer i queda sorpresa amb uns ulls especials o acabadats.
2: A l'anunci de la Coca-Cola, la intervenció de Paco Moreno es va rodar el passat mes de desembre a Sitges en una producció de base internacional que es podrà veure durant 3 mesos. L'altre anunci està ambientat a Nova York, però es va rodar a Barcelona amb Cindy Crawford. L'actor lloretenc explica quins personatges interpreta als spots.
3: A l'anunci de Coca-Cola sóc un personatge que està en un bar d'esports veient pot ser la final o un partit important del Mundial, i el meu equip marca un gol i tots ens emocionem. I en l'anunci de la Cindy Crawford sóc un habitant de Nova York que estava al carrer amb el New York Post, amb el diari, i en el seu dia a dia es troba amb la Cindy Crawford i es queda molt sorprès de veure la gran supermodel, que amb 60 anys és guapíssima.
2: La campanya No Better Feeling forma part de l'estratègia de comunicació de Coca-Cola de cara al Mundial de Futbol d'aquest 2026, un dels esdeveniments esportius més seguits arreu del món.
1: La previsió meteorològica.
2: Ens interessem per la previsió del temps amb el nostre company Xavi Segura. Xavi, bon dia.
4: Bon dia. Avui, sobretot, el que notarem és una baixada de les temperatures. Més fresca a primeres i a últimes hores i calor més moderada al centre del dia, una màxima al voltant dels 25 graus, un descens que és fruit del petit canvi de temps que vam tenir ahir a la tarda, que va deixar xàfecs, tempestes fortes a molts punts del nord-est, sobretot cap a l'interior de la zona. Però avui no s'esperen precipitacions. Dia de sol, no només aquí a Lloret, sinó que a tot arreu. Restes només d'alguns intervals de núvols, sense més conseqüències. Per tant, dia plàcid per aprofitar. I amb aquest ambient podríem dir que més confortable, malgrat que continuem amb alguns valors per sobre de la mitjana. Però atenció, perquè de cara a dijous es manté la previsió del pas d'un front més actiu que reactivarà els xàfecs i les tempestes, una tongada més extensa que a partir de la tarda arrencarà pel Pirineu i arribarà a moltes comarques, també aquí a la Selva Marítima, tarda, vespre, nit, de dijous i fins divendres a la matinada. Per tant, pendents del cel, alguna tronada pot ser intensa, temperatures semblants o una mica més altes de forma transitòria, perquè després d'aquest canvi de temps, divendres refrescarà i de valent, un ambient molt més respirable, temperatures més habituals per les dates, amb restes d'una mica d'inestabilitat, però a partir del cap de setmana tornarà a fer més calor.
2: Gràcies, Xavi Segura, per aquesta informació. 22 graus de temperatura en aquests moments a la vila.
5: Més info a novaradiolloret.cat.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret 90.2 FM.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància. I una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu. Perquè avui la tecnologia no només connecta. Apropa ànimes. Esborra silencis. Ens retorna allò que semblava lluny. I per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Rosa Giral. La policia ha identificat 11 persones i n'ha detingut 5, una d'elles a Lloret de Mar, per la ciberestafa coneguda amb el mètode de la filla amb problemes. La víctima, una dona de 69 anys, va perdre 94.000 euros després de rebre missatges de WhatsApp d'algú que es feia passar per la seva filla i que li demanava diners per a una suposada emergència econòmica. La investigació va permetre identificar 11 implicats que actuaven com a mules bancàries, rebent i transferint els diners cap a comptes de França i del Regne Unit. Les detencions s'han fet a Valladolid, Vigo, Alacant i Lloret. La policia recorda que davant d'aquests tipus de missatges és important verificar la situació contactant directament amb el familiar amb el número habitual abans d'enviar els diners.
1: Altres notícies.
2: Fem un apunt cultural. El Teatre del Casal de l'Obrera acull aquest dissabte la representació de l'obra Ni aquí ni allà, a càrrec del grup de teatre Tres pels Pèls. És l'adaptació de l'obra Això no és vida, d'Albert Espinosa, David Plana i Sergi Balbel, que la companyia ha decidit portar als escenaris per la seva vigència i humor. Segons explica una de les integrants, Esther Perianes, l'obra presenta diferents maneres d'entendre la vida i combina la comèdia amb situacions que el públic pot reconèixer fàcilment.
3: Nosaltres som el grup Tres pels Pèls i vindrem aquest dissabte, dia 6 de juny, a 8:45, a representar el Casal de l'Obrera, una obra de teatre que es diu Ni aquí ni allà. És una adaptació de l'obra escrita per en Sergi Balbel, Albert Espinosa i David Plana, que es deia Això no és vida. Nosaltres hem decidit adaptar-la perquè és una obra que considerem divertida i actual i té un humor intel·ligent.
2: El grup de teatre Tres pels Pèls el formen gent del territori, tant de Lloret com Blanes, Girona i voltants, i assagen a la ciutat de Girona. L'obra Ni aquí ni allà està de gira i aquest dissabte fa parada al Casal de l'Obrera.
3: L'argument de Ni aquí ni allà podríem dir que són quatre estils de vides que els descrivim una mica al llarg de l'obra, i té doncs tins còmics i tins que relata una mica la vida real i actual que tenim avui en dia. I els actors que surten són Laura Català, Pere Dalmau, Cati Giral, Gemma Vila, Glòria Busquets, Joel Baulida, Josep Maria Mera, Sergio Fidem Reiser, Núria Güell i jo mateixa, Esther Perianes. El director és Salvador Chavero i després amb llums tenim en Quico. Jo voldria agrair al Casal de l'Obrera totes les facilitats que ens han donat, ens han obert les portes de bat a bat, i això és molt important per un grup de teatre amateur com som nosaltres. I també val a dir que tenen un dels teatres més macos de tota la província d'aquest estil.
2: L'espectacle Ni aquí ni allà es representa aquest dissabte al Casal de l'Obrera a 8:45 del vespre.
4: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova.

0: Lloret diuen que jo sóc de mar obert, en Xipi de platja, en Sigal de cala, la Xènia és de primavera, el John de ple estiu, l'Albert és d'anar amb bici i en Josep de sortir amb barca. La Merche de barbarejos, en Jordi d'escopinyes, la Mia de concerts, el Moja de teatre. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Rosa Giral. L'Ajuntament està executant aquests mesos de maig i de juny una nova campanya d'asfaltatge amb un pressupost de 650.000 euros amb l'objectiu de continuar millorant l'espai públic i l'estat del paviment a diferents punts del municipi. Els treballs que van començar fa dues setmanes i tenen previsió d'acabar a finals de juny consisteixen en la renovació de la capa superficial del paviment i la reparació de la base a les zones més afectades. Escoltem el regidor de Mobilitat, Joan Escalona.
4: Quan vam iniciar el govern, ja havia un havia una auditoria feta de carrers que estaven malmesos, la vam actualitzar, aquesta auditoria, i tenim un planell de Lloret on sabem quins carrers són els que estan pitjor, en el pitjor estat. Llavors, quan fem campanya d'asfaltat, intentem anar cap a aquells carrers que aquesta auditoria va dir que li feia falta una reforma.
3: La campanya afecta una trentena de carrers distribuïts en diferents barris de Lloret.
4: Ara estem acabant el nucli, barris, i segurament la setmana que ve o l'altra ja començarem també a organitzacions. Ajuda residència, ajuda residencial té carrers que si algú passa per allà dirà això què és, no? Hi ha uns sotracs importants i estem anant cap a aquests barris. I després l'altra actuació que està dintre, que sembla tota junta, és el molí. El molí, els veïns tenien una partida de 150.000 euros per crear un pla de barri, per dir així, que eren diners del barri en el qual podien aportar, no? A destinar a lo que consideressin ells.
3: Entre els principals vials inclosos hi ha el carrer Girona, Sant Bonaventura, Agustí Oriol i Botet, Joaquim Lluí i Rissec, Pompeu Fabra, Sardans Modistes i Floristes, entre d'altres. També s'ha actuat en altres punts, com el carrer Sant Roc, a l'avinguda de Vidreres, a la zona del Rieral, a l'avinguda del Rieral i a l'avinguda Puig de Castellet. Segons l'Ajuntament, aquesta actuació forma part del pla de millora progressiva de la via pública, amb intervencions repartides arreu del municipi i prioritzant els carrers amb un estat més deteriorat.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos. Exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
2: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar en bici i sortir en barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret.

0: Mediterrani.
1: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Rosa Giral. La Fira dels Americanos de Lloret de Mar tornarà a omplir els carrers el cap de setmana del 12 al 14 de juny amb una programació plena d'activitats culturals, musicals i familiars inspirades en el passat indià de la vila. Els actes de la 13a edició comencen, però, aquest dijous amb una conferència inaugural sobre les guerres de Cuba a càrrec del catedràtic Albert García Balanyà. El gruix de la programació es concentrarà del 12 al 14 de juny amb el tradicional mercat indià al Passeig Verdaguer, cercaviles, animacions teatrals, espectacles de circ modernista, tallers de balls caribenys, sessions de música amb DJs i també actuacions itinerants. Donem pas a la regidora Cristina Aymerich.
3: Lloret aquests dies es transformarà i es customitzarà durant uns dies amb un ambient cubà, no? Amb tota una gran escenografia per traslladar persones que venen i visiten la fira en aquella època on tothom, bueno, els lloretencs marxaven a Cuba a fer les Amèriques, no? Que coneixin aquest llegat, un ambient molt sa, molt maco, molt familiar, amb ganes de passar-ho bé, d'aprendre el nostre llegat, el nostre patrimoni i d'estar una estona amb la família i amb els amics prenent alguna cosa, ballant.
2: La plaça de la Vila es convertirà en un dels principals escenaris de la fira amb concerts, exhibicions de dansa i activitats musicals durant tot el cap de setmana. Entre les novetats més destacades hi haurà els concerts de Michael Cabrera i Mariana i la Maquinària, les actuacions de Dinamo Dance Team, les representacions teatrals dels periodistes i dels banyistes, així com la cantada d'havaneres amb el grup Peix Fregit. La regidora defensa la importància de mantenir viu aquest llegat històric per residents i visitants.
3: Que avui en dia la gent que viatja ja només vol conèixer, no, la destinació en si, no, tots els racons que té la destinació i tal, sinó a més la gent també ens visita i vol conèixer el llegat i la història del nostre poble, i per això té aquesta importància. Crec que nosaltres l'hem de posar en escenografia, que hem de reivindicar i manifestar, doncs, aquest llegat indià que tenim, que hi ha una programació molt extensa en aquesta fira i, doncs, que això, que hem de conèixer entre tots la història dels lloretencs que van anar a fer les Amèriques, que alguns van tornar amb la maleta plena i d'altres no van tenir tanta sort.
2: En la 13a Fira dels Americanos també s'han programat la ruta indiana a Canfon i la visita quan érem negres al Museu del Mar.
1: Més info a novaradiolloret.cat. Escolta la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Lloret diuen que jo sóc de mar obert. En Xipi de platja, en Sigal de cala. La Xènia és de primavera, el John de ple estiu. L'Albert és d'anar amb bici i en Josep de sortir amb barca. La Merche de barbarejos, en Jordi d'Escopinyes, la Mia de concerts, el Moja de teatre. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Rafael Bertran ha estat subcampió de l'Spanish Masters Pro fregant la classificació directa per al prestigiós Masters Olympia. La cita es va disputar en Juez amb una gran actuació del lloretenc. Es tractava d'una de les cites de la Lliga Professional al màxim nivell de culturisme de la federació més important del món. Una competició que, de guanyar-la, donaria accés directe a Mister Olympia, on va triomfar el reconegut Arnold Schwarzenegger. Rafael Bertran es mostra satisfet amb el resultat i destaca que va ser un segon lloc molt ajustat.
4: He iniciat la temporada amb un primer campionat que es feia aquí a Madrid. He volgut aprofitar perquè la gran majoria de campionats es fan als Estats Units. De fet, d'aquí dues setmanes vaig a Oklahoma a fer un segon campionat de la temporada. El tercer el faig a Alicante. Llavors descanso a l'estiu i a setembre reinicio activitat. Però bueno, ara aquest primer campionat va ser el d'Aranjuez, que era l'Spanish Masters Pro, vale, que era un, com et dic, un classificatori directe per al Mister Olympia Master. Llavors, bueno, vam quedar segons, subcampions, vam estar a tocar de la victòria, molt ajustat, inclús bueno, va haver-hi bastanta discrepància, però bueno, això ja és cosa de jutges.
3: La pròxima cita per al lloretenc serà en dues setmanes als Estats Units. D'altra banda, la Biblioteca de Lloret posa en marxa aquest dimecres la programació especial d'estiu en el Lloret Outdoor Summer Festival amb l'objectiu d'apropar la lectura i la narració oral als barris. Una de les principals propostes serà el cicle Contes a les places, que es durà a terme entre els mesos de juny i de setembre i que portarà sessions de contacontes a l'aire lliure pensades especialment per al públic familiar i amb vocació de proximitat. Escoltem la directora de la biblioteca, Gisela Ruiz.
5: Aquest estiu hem fet una programació d'activitats des de la biblioteca dins del programa Lloret Outdoor Summer Festival i una de les activitats estrelles seran els contes de les places. Entre juny i setembre farem hores del conte en els diferents barris, en unes places seleccionades, i així la gent del barri doncs, podrà gaudir d'una hora del conte de proximitat. La primera sessió és el 3 de juny a la biblioteca, a la plaça Esteve Fàbregas de Fanals, i tindrem una sessió que es diu de contes que es diu Oh, aigua, a càrrec de Berta del Poblet, una de les narradores més recorregut de Catalunya. I res, esperem que tothom en pugui gaudir. És a les 6 de la tarda i és una activitat completament gratuïta.
3: La primera sessió és avui dimecres a partir de les 6 de la tarda a la plaça Esteve Fàbregas de Fanals.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Rosa Giral. L'actor Paco Moreno de Lloret de Mar participa en dos anuncis internacionals, un de la Coca-Cola ambientat en el món del futbol on hi apareix Mourinho i un altre on comparteix escena amb la model Cindy Crawford, en aquest cas per promocionar maquillatge. Els dos anuncis s'han publicat aquesta setmana a les xarxes socials. Ens en parla Paco Moreno.
4: Doncs els dos anuncis han estat rodats a Catalunya, concretament el de Coca-Cola a Sitges. També vaig coincidir amb companys de la professió, que ens trobem molt al món de la publicitat. I en l'anunci, doncs, bon, com a anècdota, surt el Mourinho, que aviat serà entrenador del Real Madrid. Va ser un rodatge molt, molt, molt divertit. En general, tots els rodatges solen ser molt divertits, molt llargs, però molt divertit. I l'altre anunci que també ha sortit ara aquesta setmana és amb la Cindy Crawford, que és una de les models més internacionals del món i que torna per aquesta marca de cosmètica pels ulls. De fet, l'anunci es basa que la Cindy Crawford baixa d'un taxi de Nova York i molta gent se la va creuant pel carrer i queda sorpresa amb uns ulls especials o cavadats.
3: A l'anunci de la Coca-Cola, la intervenció de Paco Moreno es va rodar el passat mes de desembre a Sitges en una producció de base internacional que es podrà veure durant 3 mesos. L'altre anunci està ambientat a Nova York, però es va rodar a Barcelona amb Cindy Crawford. L'actor lloretenc explica quins personatges interpreta els spots.
4: A l'anunci de Coca-Cola sóc un personatge que està en un bar d'esports veient pot ser la final o un partit important del Mundial, i el meu equip marca un gol i tots ens emocionem. I en l'anunci de la Cindy Crawford sóc un habitant de Nova York que estava al carrer amb el New York Post, amb el diari, i en el seu dia a dia es troba amb la Cindy Crawford i es queda molt sorprès de veure la gran supermodel, que amb 60 anys és guapíssima.
3: La campanya No Better Feeling forma part de l'estratègia de comunicació de Coca-Cola de cara al Mundial de Futbol d'aquest 2026, un dels esdeveniments esportius més seguits arreu del món.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

A Lloret diuen que jo sóc de mar obert, en Xipi de platja, en Sigal de cala, la Xènia és de primavera, el John de ple estiu, l'Albert és d'anar amb bici i en Josep de sortir amb barca. La Merche de barbarejos, en Jordi d'Escopinyes, la Mia de concerts, el Moja de teatre. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Carey.
1: Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Rafael Bertran ha estat subcampió de l'Spanish Masters Pro fregant la classificació directa per al prestigiós Masters Olimpia. La cita es va disputar en Juez amb una gran actuació del lloretenc. Es tractava d'una de les cites de la Lliga Professional al màxim nivell de culturisme de la federació més important del món. Una competició que, de guanyar-la, donaria accés directe a Masters Olimpia, on va triomfar el reconegut Arnold Schwarzenegger. Rafael Bertran es mostra satisfet amb el resultat i destaca que va ser un segon lloc molt ajustat.
4: He iniciat la temporada amb un primer campionat que ja es feia aquí a Madrid. He volgut aprofitar perquè la gran majoria de campionats es fan als Estats Units. De fet, d'aquí dues setmanes vaig a Oklahoma a fer un segon campionat de la temporada. El tercer el faig a Alicante. Llavors descanso a l'estiu i a setembre reinicio activitat. Però bueno, ara aquest primer campionat va ser el d'Aranjuez, que era l'Spanish Masters Pro, vale, que era un, com et dic, un classificatori directe per al Mister Olympia Master. Llavors, bueno, vam quedar segons, subcampions, vam estar a tocar de la victòria, molt ajustat, inclús bueno, va haver-hi bastanta discrepància, però bueno, això ja és cosa de jutges.
3: La pròxima cita per al lloretenc serà en dues setmanes als Estats Units. D'altra banda, la Biblioteca de Lloret posa en marxa aquest dimecres la programació especial d'estiu en el Lloret Outdoor Summer Festival amb l'objectiu d'apropar la lectura i la narració oral als barris. Una de les principals propostes serà el cicle Contes a les places, que es durà a terme entre els mesos de juny i de setembre i que portarà sessions de contacontes a l'aire lliure pensades especialment per al públic familiar i amb vocació de proximitat. Escoltem la directora de la biblioteca, Gisela Ruiz.
5: Aquest estiu hem fet una programació d'activitats des de la biblioteca dins del programa Lloret Outdoor Summer Festival i una de les activitats estrella seran els contes de les places. Entre juny i setembre farem hores del conte en els diferents barris, en unes places seleccionades, i així la gent del barri doncs, podrà gaudir d'una hora del conte de proximitat. La primera sessió és el 3 de juny a la biblioteca, a la plaça Esteve Fàbregas de Fanals, i tindrem una sessió que es diu de contes que es diu Oh, aigua, a càrrec de Berta del Poblet, una de les narradores més recorregut de Catalunya. I res, esperem que tothom en pugui gaudir. És a les 6 de la tarda i és una activitat completament gratuïta.
3: La primera sessió és avui dimecres a partir de les 6 de la tarda a la plaça Esteve Fàbregas de Fanals.
2: La previsió meteorològica.
3: Ens interessem per la previsió meteorològica amb el nostre company Xavi Segura. Bona tarda.
6: Bona tarda. Dia de sol, no només aquí a Lloret, sinó que a tot arreu. Restes només d'alguns intervals de núvols, sense més conseqüències. Per tant, dia plàcid per aprofitar. I amb aquest ambient podríem dir que més confortable, malgrat que continuem amb alguns valors per sobre de la mitjana. Però atenció, perquè de cara a dijous es manté la previsió del pas d'un front més actiu que reactivarà els xàfecs i les tempestes, una tongada més extensa que a partir de la tarda arrencarà pel Pirineu i arribarà a moltes comarques, també aquí a la Selva Marítima, tarda, vespre, nit, de dijous i fins divendres a la matinada. Per tant, pendents del cel, alguna tronada pot ser intensa, temperatures semblants o una mica més altes de forma transitòria, perquè després d'aquest canvi de temps, divendres refrescarà i de valent, un ambient molt més respirable, temperatures més habituals per les dates, amb restes d'una mica d'inestabilitat, però a partir del cap de setmana tornarà a fer més calor.
3: Gràcies, Xavi Segura, per aquesta informació. 23 graus de temperatura en aquests moments a la vila.
2: Més info a novaradiolloret.cat. L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

0: contigo al lado.
1: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Rosa Giral. La policia ha identificat 11 persones i n'ha detingut 5, una d'elles a Lloret de Mar, per la ciberestafa coneguda amb el mètode de la filla amb problemes. La víctima, una dona de 69 anys, va perdre 94.000 euros després de rebre missatges de WhatsApp d'algú que es feia passar per la seva filla i que li demanava diners per a una suposada emergència econòmica. La investigació va permetre identificar 11 implicats que actuaven com a mules bancàries, rebent i transferint els diners cap a comptes de França i del Regne Unit. Les detencions s'han fet a Valladolid, Vigo, Alacant i Lloret. La policia recorda que davant d'aquests tipus de missatges és important verificar la situació contactant directament amb el familiar amb el número habitual abans d'enviar els diners.
1: Altres notícies.
2: Fem un apunt cultural. El Teatre del Casal de l'Obrera acull aquest dissabte la representació de l'obra Ni aquí ni allà, a càrrec del grup de teatre Tres pels Pèls. És l'adaptació de l'obra Això no és vida, d'Albert Espinosa, David Plana i Sergi Balbel, que la companyia ha decidit portar als escenaris per la seva vigència i humor. Segons explica una de les integrants, Esther Perianes, l'obra presenta diferents maneres d'entendre la vida i combina la comèdia amb situacions que el públic pot reconèixer fàcilment.
3: Nosaltres som el grup Tres pels Pèls i vindrem aquest dissabte, dia 6 de juny, a 8:45, a representar el Casal de l'Obrera, una obra de teatre que es diu Ni aquí ni allà. És una adaptació de l'obra escrita per en Sergi Balbel, Albert Espinosa i David Plana, que es deia Això no és vida. Nosaltres hem decidit adaptar-la perquè és una obra que considerem divertida i actual i té un humor intel·ligent.
2: El grup de teatre Tres pels Pèls el formen gent del territori, tant de Lloret com Blanes, Girona i voltants, i assagen a la ciutat de Girona. L'obra Ni aquí ni allà està de gira i aquest dissabte fa parada al Casal de l'Obrera.
3: L'argument de Ni aquí ni allà podríem dir que són quatre estils de vides que els descrivim una mica al llarg de l'obra i té doncs, tins còmics i tins que relata una mica la vida real i actual que tenim avui en dia. I els actors que surten són Laura Català, Pere Dalmau, Cati Giral, Gemma Vila, Glòria Busquets, Joel Baulida, Josep Maria Mera, Sergio Fidem Reiser, Núria Güell i jo mateixa, Esther Perianes. El director és Salvador Chavero i després amb llums tenim en Quico. Jo voldria agrair al Casal de l'Obrera totes les facilitats que ens han donat, ens han obert les portes de bat a bat i això és molt important per un grup de teatre amateur com som nosaltres. I també val a dir que tenen un dels teatres més macos de tota la província d'aquest estil.
2: L'espectacle Ni aquí ni allà es representa aquest dissabte al Casal de l'Obrera a 8:45 del vespre.
4: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: A Lloret diuen que jo sóc de mar obert, en Xipi de platja, en Sigal de cala, la Xènia és de primavera, el John de ple estiu, l'Albert és d'anar amb bici i en Josep de sortir amb barca. La Merche de barbarejos, en Jordi d'Escopinyes, la Mia de concerts, el Moja de teatre. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Nova Ràdio.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut, la teva ortopèdia a Lloret de Mar.

keeps you satisfied. It's all.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Rosa Giral. L'Ajuntament està executant aquests mesos de maig i de juny una nova campanya d'asfaltatge amb un pressupost de 650.000 euros amb l'objectiu de continuar millorant l'espai públic i l'estat del paviment a diferents punts del municipi. Els treballs que van començar fa dues setmanes i tenen previsió d'acabar a finals de juny consisteixen en la renovació de la capa superficial del paviment i la reparació de la base a les zones més afectades. Escoltem el regidor de Mobilitat, Joan Escalona.
4: Quan vam iniciar el govern, ja havia un havia una auditoria feta de carrers que estaven malmesos. La vam actualitzar, aquesta auditoria, i tenim un planell de Lloret on sabem quins carrers són els que estan pitjor, en el pitjor estat. Llavors, quan fem campanya de faltat, intentem anar cap a aquells carrers que aquesta auditoria va dir que li feia falta una reforma.
3: La campanya afecta una trentena de carrers distribuïts en diferents barris de Lloret.
4: Ara estem acabant el nucli, barris, i segurament la setmana que ve o l'altra ja començarem també a organitzacions. Ajuda residencial, ajuda residencial té carrers que si algú passa per allà dirà això què és, no? Hi ha uns sotracs importants i estem anant cap a aquests barris. I després l'altra actuació que està dintre, que sembla tota junta, és el molí. El molí, els veïns tenien una partida de 150.000 euros per crear algun pla de barri, per dir així, que eren diners del barri en el qual podien aportar, no? A destinar a lo que consideressin ells.
3: Entre els principals vials inclosos hi ha el carrer Girona, Sant Bonaventura, Agustí Oriol i Botet, Joaquim Lluí i Rissec, Pompeu Fabra, Sardans Modistes i Floristes, entre d'altres. També s'ha actuat en altres punts, com el carrer Sant Roc, a l'avinguda de Vidreres, a la zona del Rieral, a l'avinguda del Rieral i a l'avinguda Puig de Castellet. Segons l'Ajuntament, aquesta actuació forma part del pla de millora progressiva de la via pública, amb intervencions repartides arreu del municipi i prioritzant els carrers amb un estat més deteriorat.
2: Més info a novaradiolloret.cat. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.
5: Let the boys try, let the boys try, make them feel high, they just want.

0: Ràdio Lloret. 90.2 FM.
1: Monkey see, monkey do.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Rosa Giral. La Fira dels Americanos de Lloret de Mar tornarà a omplir els carrers el cap de setmana del 12 al 14 de juny amb una programació plena d'activitats culturals, musicals i familiars inspirades en el passat indià de la vila. Els actes de la 13a edició comencen, però, aquest dijous amb una conferència inaugural sobre les guerres de Cuba a càrrec del catedràtic Albert García Balanyà. El gruix de la programació es concentrarà del 12 al 14 de juny amb el tradicional mercat indià al Passeig Verdaguer, cercaviles, animacions teatrals, els espectacles de circ modernista, tallers de balls caribenys, sessions de música amb DJs i també actuacions itinerants. Donem pas a la regidora Cristina Aymerich.
3: Lloret aquests dies es transformarà i es customitzarà durant uns dies amb un ambient cubà, no? Amb tota una gran escenografia per traslladar persones que venen i visiten la fira en aquella època on tothom, bueno, els lloretencs marxaven a Cuba a fer les Amèriques, no? Que coneixin aquest llegat, un ambient molt sa, molt maco, molt familiar, amb ganes de passar-ho bé, d'aprendre el nostre llegat, el nostre patrimoni i d'estar una estona amb la família i amb els amics prenent alguna cosa, ballant.
2: La plaça de la Vila es convertirà en un dels principals escenaris de la fira amb concerts, exhibicions de dansa i activitats musicals durant tot el cap de setmana. Entre les novetats més destacades hi haurà els concerts de Michael Cabrera i Mariana i la Maquinària, les actuacions de Dinamo Dance Team, les representacions teatrals dels periodistes i dels banyistes, així com la cantada d'havaneres amb el grup Peix Fregit. La regidora defensa la importància de mantenir viu aquest llegat històric per residents i visitants.
3: Que avui en dia la gent que viatja ja només vol conèixer, no, la destinació en si, no, tots els racons que té la destinació i tal, sinó a més la gent també ens visita i vol conèixer el llegat i la història del nostre poble, i per això té aquesta importància. Crec que nosaltres l'hem de posar en escenografia, que hem de reivindicar i manifestar, doncs, aquest llegat indià que tenim, que hi ha una programació molt extensa en aquesta fira i, doncs, que això, que hem de conèixer entre tots la història dels lloretencs que van anar a fer les Amèriques, que algun van tornar amb la maleta plena i d'altres no van tenir tanta sort.
2: En la 13a Fira dels Americanos també s'han programat la ruta indiana a Canfon i la visita quan érem negres al Museu del Mar.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
5: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
4: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit. Us parla Rosa Giral. L'actor Paco Moreno de Lloret de Mar participa en dos anuncis internacionals, un de la Coca-Cola ambientat en el món del futbol on hi apareix Mourinho i un altre on comparteix escena amb la model Cindy Crawford, en aquest cas per promocionar maquillatge. Els dos anuncis s'han publicat aquesta setmana a les xarxes socials. Ens en parla Paco Moreno.
4: Doncs els dos anuncis han estat rodats a Catalunya, concretament el de Coca-Cola a Sitges. També vaig coincidir amb companys de la professió, que ens trobem molt al món de la publicitat. I en l'anunci, doncs, bon, com a anècdota, surt el Mourinho, que aviat serà entrenador del Real Madrid. Va ser un rodatge molt, molt, molt divertit. En general, tots els rodatges solen ser molt divertits, molt llargs, però molt divertit. I l'altre anunci que també ha sortit ara aquesta setmana és amb la Cindy Crawford, que és una de les models més internacionals del món i que torna per aquesta marca de cosmètica pels ulls. De fet, l'anunci es basa que la Cindy Crawford baixa d'un taxi de Nova York i molta gent se la va creuant pel carrer i queda sorpresa amb uns ulls especials o cavadats.
3: A l'anunci de la Coca-Cola, la intervenció de Paco Moreno es va rodar el passat mes de desembre a Sitges en una producció de base internacional que es podrà veure durant 3 mesos. L'altre anunci està ambientat a Nova York, però es va rodar a Barcelona amb Cindy Crawford. L'actor lloretenc explica quins personatges interpreta als spots.
4: A l'anunci de Coca-Cola sóc un personatge que està en un bar d'esports veient pot ser la final o un partit important del Mundial i el meu equip marca un gol i tots ens emocionem. I en l'anunci de la Cindy Crawford sóc un habitant de Nova York que estava al carrer amb el New York Post, amb el diari, i en el seu dia a dia es troba amb la Cindy Crawford i es queda molt sorprès de veure la gran supermodel, que amb 60 anys és guapíssima.
3: La campanya No Better Feeling forma part de l'estratègia de comunicació de Coca-Cola de cara al Mundial de Futbol d'aquest 2026, un dels esdeveniments esportius més seguits arreu del món.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
1: Notícies.
2: Bona nit. Us parla Rosa Giral. La policia ha identificat 11 persones i n'ha detingut 5, una d'elles a Lloret de Mar, per la ciberestafa coneguda amb el mètode de la filla amb problemes. La víctima, una dona de 69 anys, va perdre 94.000 euros després de rebre missatges de WhatsApp d'algú que es feia passar per la seva filla i que li demanava diners per a una suposada emergència econòmica. La investigació va permetre identificar 11 implicats que actuaven com a mules bancàries, rebent i transferint els diners cap a comptes de França i del Regne Unit. Les detencions s'han fet a Valladolid, Vigo, Alacant i Lloret. La policia recorda que davant d'aquests tipus de missatges és important verificar la situació contactant directament amb el familiar amb el número habitual abans d'enviar els diners.
3: Altres notícies.
2: Fem un apunt cultural. El Teatre del Casal de l'Obrera acull aquest dissabte la representació de l'obra Ni aquí ni allà, a càrrec del grup de teatre Tres pels Pèls. És l'adaptació de l'obra Això no és vida, d'Albert Espinosa, David Plana i Sergi Balbel, que la companyia ha decidit portar als escenaris per la seva vigència i humor. Segons explica una de les integrants, Esther Perianes, l'obra presenta diferents maneres d'entendre la vida i combina la comèdia amb situacions que el públic pot reconèixer fàcilment.
4: Nosaltres som el grup Tres pels Pèls i vindrem aquest dissabte, dia 6 de juny, a 8:45, a representar el Casal de l'Obrera, una obra de teatre que es diu Ni aquí ni allà. És una adaptació de l'obra escrita per en Sergi Balbel, Albert Espinosa i David Plana, que es deia Això no és vida. Nosaltres hem decidit adaptar-la perquè és una obra, considerem, divertida i actual, i té un humor intel·ligent.
2: El grup de teatre Tres pels Pèls el formen gent del territori, tant de Lloret com Blanes, Girona i voltants, i assagen a la ciutat de Girona. L'obra Ni aquí ni allà està de gira i aquest dissabte fa parada al Casal de l'Obrera.
4: L'argument de Ni aquí ni allà, podríem dir que són quatre estils de vida que els descrivim una mica al llarg de l'obra, i té doncs tins còmics i tins que relata una mica la vida real i actual que tenim avui en dia. I els actors que surten són Laura Catalán, Pere Dalmau, Cati Giral, Gemma Vila, Glòria Busquets, Joel Baulida, Josep Maria Mera, Sergio Fidem Reiser, Núria Güell i jo mateixa, Esther Perianes. El director és Salvador Chavero i després amb llums tenim en Quico. Jo voldria agrair al Casal de l'Obrera totes les facilitats que ens han donat, ens han obert les portes de bat a bat, i això és molt important per un grup de teatre amateur com som nosaltres. I també val a dir que tenen un dels teatres més macos de tota la província d'aquest estil.
2: L'espectacle Ni aquí ni allà es representa aquest dissabte al Casal de l'Obrera a 8:45 del vespre.
1: Més info a novaradiolloret.cat. Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit. Us parla Rosa Giral. L'Ajuntament està executant aquests mesos de maig i de juny una nova campanya d'asfaltatge amb un pressupost de 650.000 euros amb l'objectiu de continuar millorant l'espai públic i l'estat del paviment a diferents punts del municipi. Els treballs, que van començar fa dues setmanes i tenen previsió d'acabar a finals de juny, consisteixen en la renovació de la capa superficial del paviment i la reparació de la base a les zones més afectades. Escoltem el regidor de Mobilitat, Joan Escalona.
4: Quan vam iniciar el govern, ja havia una auditoria feta de carrers que estaven malmesos. La vam actualitzar, aquesta auditoria, i tenim un planell de Lloret on sabem quins carrers són els que estan pitjor, en el pitjor estat. Llavors, quan fem campanya d'asfaltat, intentem anar cap a aquells carrers que aquesta auditoria va dir que li feia falta una reforma.
3: La campanya afecta una trentena de carrers distribuïts en diferents barris de Lloret.
4: Ara estem acabant el nucli, barris, i segurament la setmana que ve o l'altra ja començarem també a organitzacions. Ajuda residencial, ajuda residencial té carrers que si algú passa per allà dirà això què és, no? Hi ha uns sotracs importants i estem anant cap a aquests barris. I després l'altra actuació que està dintre, que sembla tota junta, és el molí. El molí, els veïns tenien una partida de 150.000 euros per crear un pla de barri, per dir així, que eren diners del barri en el qual podien aportar, no? A destinar a lo que consideressin ells.
3: Entre els principals vials inclosos hi ha el carrer Girona, Sant Bonaventura, Agustí Oriol i Botet, Joaquim Lluí i Rissec, Pompeu Fabra, Sardans Modistes i Floristes, entre d'altres. També s'ha actuat en altres punts, com el carrer Sant Roc, a l'avinguda de Vidreres, a la zona del Rieral, a l'avinguda del Rieral i a l'avinguda Puig de Castellet. Segons l'Ajuntament, aquesta actuació forma part del pla de millora progressiva de la via pública, amb intervencions repartides arreu del municipi i prioritzant els carrers amb un estat més deteriorat.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
1: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.
2: Notícies.
3: Bona nit. Us parla Rosa Giral. La Fira dels Americanos de Lloret de Mar tornarà a omplir els carrers el cap de setmana del 12 al 14 de juny amb una programació plena d'activitats culturals, musicals i familiars inspirades en el passat indià de la vila. Els actes de la 13a edició comencen, però, aquest dijous amb una conferència inaugural sobre les guerres de Cuba a càrrec del catedràtic Albert García Balanyà. El gruix de la programació es concentrarà del 12 al 14 de juny amb el tradicional mercat indià al Passeig Verdaguer, cercaviles, animacions teatrals, els espectacles de circ modernista, tallers de balls caribenys, sessions de música amb DJs i també actuacions itinerants. Donem pas a la regidora Cristina Aymerich.
4: Lloret aquests dies es transformarà i es customitzarà durant uns dies amb un ambient cubà, no? Amb tota una gran escenografia per traslladar persones que venen i visiten la fira en aquella època on tothom, bueno, els lloretencs marxaven a Cuba a fer les Amèriques, no? Que coneixin aquest llegat, un ambient molt sa, molt maco, molt familiar, amb ganes de passar-ho bé, d'aprendre el nostre llegat, el nostre patrimoni i d'estar una estona amb la família i amb els amics prenent alguna cosa, ballant.
3: La plaça de la Vila es convertirà en un dels principals escenaris de la fira amb concerts, exhibicions de dansa i activitats musicals durant tot el cap de setmana. Entre les novetats més destacades hi haurà els concerts de Michael Cabrera i Mariana i la Maquinària, les actuacions de Dinamo Dance Team, les representacions teatrals dels periodistes i dels banyistes, així com la cantada d'havaneres amb el grup Peix Fregit. La regidora defensa la importància de mantenir viu aquest llegat històric per residents i visitants.
4: Que avui en dia la gent que viatja ja només vol conèixer, no, la destinació en si, no, tots els racons que té la destinació i tal, sinó a més la gent també ens visita i vol conèixer el llegat i la història del nostre poble, i per això té aquesta importància. Crec que nosaltres l'hem de posar en escenografia, que hem de reivindicar i manifestar, doncs, aquest llegat indià que tenim, que hi ha una programació molt extensa en aquesta fira i, doncs, que això, que hem de conèixer entre tots la història dels lloretencs que van anar a fer les Amèriques, que alguns van tornar amb la maleta plena i d'altres no van tenir tanta sort.
3: En la 13a Fira dels Americanos també s'han programat la ruta indiana a Canfon i la visita quan érem negres al Museu del Mar.
2: Més info a novaradiolloret.cat.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova Ràdio Lloret. És la una de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.